Baby One More Time de la Britney Spears. En 4 minutes, aisi la siata lu datico. Tenus les proximes novitats a quesuenter Alvaro Soler cun Magia.

0: Salut de chatcha, sein Sekund de chatcha, nu fürs Listes, quisch kaden ins Konz de chatcha, faschalbe, dann auf zum fröhlichen Jagen. De wie de Otto Quadroni, chino no le patente de chatcha, ma bein le patente de pelote, e va minchan a cuginir per sies collegas de chatcha. E du schi, Giants, nus usa, der analyst streamer der dez chives gugente saludir. Buona saira!
1: Buona saira! Eleva salutar als Tschatschaders de la Val Nunga, quei es meis fill Luca, meis abbiadi Janik, i lur colleg de Tschatscha ci diser cunes Corzin Ciampel. I salutar i gratular per la gronda Tschatscha ci han fat.
0: Sole più precis ce ci hem già tot podia schlupetir?
1: Si es an Ciamuocs i d'una vaccia Ciervi, anzo Corzinha dos o tres chamots i la vaig a Cervi i més fill a ell tres chamots i més aviadi a dos chamots. Això és una xatxunga snoaibla.
0: Also els chamots quels teren propi o d'anti la cuerça qui estan?
1: Sí, és un propi xatxades de chamots.
0: E hem di mena podia fer bellezza butin qui stan, per cui volenze gratulir ad els e cui con musica del Schlonecker Heimwe, pop aus de Berge, so fa un po' con quis chaceders.
1: Sì.
0: Grazie fitch per telefon e vengi una bella saira.
1: Gli stessa mancia, arrivai, grazie.

Javouche, da Clodurie Bezzola. Mince tant lesa schwandrar ant il plumatsch es giar pisun tantar els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Mince tant, vulesa nascer sot una meldrinsaina.